passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser.
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Gigi.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Compartimos tantas cosas que ahora yo me pierdo en ti. Esa fiesta tan perfecta, pero el tiempo llegó a su fin.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si la calor no et deixa...

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: Si la calor no et deixa dormir, Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: A partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Bidegain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Brera.

0: sovint.
1: La vida és part del fred, de les arrugues que has colpit. Viurem com si no passa el temps, sense expressar

nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Quan

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Tot crem music.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
4: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
5: Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Perquè no pots viure sense música.
4: Ràdio Abrera.

0: aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7. Us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort criminal d'un menor de 15 anys tirotejat aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets van passar poc abans de 3:15, quan diversos testimonis van alertar pel soroll de trets i d'una persona ferida greu a terra. Els serveis d'emergència van intentar reanimar el jove, però no van poder-li salvar la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne els autors. I Barcelona ja ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarrellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que afectarà el corredor del litoral, i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Angels, ja en direcció a França. En total, el Tour tindrà 21 etapes, 3.321 quilòmetres, fins a arribar diumenge 26 de juliol a París. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I 4 de 10 catalans declaren menys de 21.000 euros anuals ingressos de treball a la renda de 2024, segons Hisenda. Aquesta proporció ha baixat en els últims anys perquè els salaris han anat pujant. Ara la franja més habitual és la d'entre 30.000 i 60.000 euros anuals. També destaca que més de 600.000 persones declaren ingressos per lloguers amb una mitjana de gairebé 1.000 euros al mes. I el Parlament ha aprovat els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Els comptes pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya. La resta de grups hi van votar en contra. Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. En esports, Espanya ja és als vuitens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Miquel Oriazábal amb 2 gols i Pedro Porro han donat el pas de ronda a la selecció espanyola, que ara s'enfrontarà a Portugal. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de temperatura. El cel serà radiant gairebé a tot Catalunya, amb només algun núvol prim al Pirineu i nuvolades inofensives al Pirineu a la tarda. La calor tornarà a guanyar força, màximes sobre els 35 graus fins als 38 al Pla de Lleida. Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
2: Qué hora son, mi corazón.
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. I si

Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera. Kinda wanna dance to this.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso quan, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, que també duien matxets, haurien disparat el menor i haurien fugit. La policia treballa ara per intentar identificar i detenir-ne els autors del crim. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet del Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria del Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb una presentació de 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí, en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte, amb una contrarrellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants-Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que afectarà el corredor literal, i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Angles en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I 4 de cada 10 catalans declaren menys de 21.000 euros anuals d'ingressos del treball a la renda de 2024, segons Hisenda. Aquesta proporció ha baixat en els últims anys perquè els salaris han anat pujant. Ara la franja més habitual és la d'entre 30.000 i 60.000 euros anuals. També destaca que més de 600.000 persones declaren ingressos per lloguers amb una mitjana de gairebé 1.000 euros al mes. En esports, Espanya ja és als vuitens de final del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Miquel Oyarzábal, amb dos gols, i Pedro Porro han donat el pas de ronda a la selecció espanyola, que ara s'enfrontarà a Portugal. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura. El cel serà radiant a gairebé tot Catalunya, amb només algun núvol prim i nuvolades inofensives al Pirineu a la tarda. La calor tornarà a guanyar força, amb màximes per sobre dels 35 graus a l'interior i de fins a 37-38 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i l'interior de les Terres de l'Ebre. També es mantindrà la xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat, amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes, del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Joventut.
3: Aquesta setmana, des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors i premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent del Rabató, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se en la tasca de suport als monitors i monitores del lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Així, al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitoratge de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives al jovent del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
2: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: 8 i 9 minuts, divendres 3 de juliol del 2026. Això és Fórmula Matí, estarem molt atents sempre durant tot el matí a l'actualitat, escoltant les cançons d'aquest estiu 2026. I tornem a parlar d'un altre tiroteig a la ciutat de Barcelona, perquè Barcelona es torna a llevar avui commocionada per un tiroteig mortal. És el 7è d'aquest 2026 a la capital del país. Ja ha tingut lloc poc abans de la mitjanit, al Parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Però el que més sorprèn de l'intercanvi de trets és l'edat de la víctima, un adolescent de només 15 anys. El jove tenia nacionalitat colombiana i havia arribat a Catalunya feia tot just 7 mesos, al desembre de l'any passat. Aquesta nit, a les 11 tocades, els veïns dels blocs del voltant han trucat al 112 perquè han sentit trets. Just després han vist un jove, o com un jove, que hi ha desplomat a terra i com almenys mitja dotzena de menors fugien encaputxats en direcció a la Meridiana. Sembla ser que ha estat encaronat a Sant Freda. Un dels que han presenciat el crim és un veí que viu just al costat del parc de la Pegaso. Com que els tiradors havien marxat cap a Sallodeuma, han decidit baixar al carrer per atendre la víctima, que estava estesa a terra. De seguida han comprovat que tenia dues ferides de bala que sagnaven profundament. Li han tapat com han pogut fins que han arribat els primers patrulles dels Mossos d'Esquadra i després els metges del SEM, que han intentat salvar la vida del noi durant una bona estona. Finalment, mitja hora després, només han pogut certificar la mort del noi. Segons explica un veí, policies i personal sanitari estan buscant proves durant tota la matinada. Han localitzat diverses beines de bala escampades pel parc. Les han trobat en zones diferents i, per tant, sospiten que haurien obert foc més d'un tirador. De fet, testimonis asseguren que una de les ferides era a l'esquena i l'altra al lateral, cosa que concorda amb aquesta hipòtesi. La Maica Navarro publica a La Vanguardia alguns detalls molt reveladors per entendre què ha passat, perquè la hipòtesi central dels Mossos, que ja s'han fet càrrec de la investigació, és que es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Al darrere hi podria haver els dos grups que es disputen la hemogènia a la ciutat, els Trinitarios i Barrio 18. Ja fa temps que s'enfronten pel control del parc de la Pegaso a tocar l'hipercor de l'Avinguda Meridiana. Fons de la investigació han explicat al diari que un dels grups, que en els últims mesos ha fet fora la ciutat, fa servir aquest parc com a lloc habitual, per exemple, per vendre droga. Més temes. Un incendi a Canet de Rosselló ha obligat a evacuar més de 3.000 persones de tres càmpings i de la zona portuària. També ha deixat 9 ferits, entre ells un nen i dos bombers. El foc es va declarar dimecres a les 2 del migdia, prop del càmping Santa Maria, per una explosió de gas. Atiat per la tramuntana i les condicions del temps desfavorables, va travessar el riu Tet i es va propagar ràpidament fins als càmpings Le Brasilia i Le Marina. A hores d'ara, ha calcinat 256 bungalows i ha cremat una empresa de construcció de catamarans a la zona portuària. A Venezuela, La Guaira entra a la fase 2, l'ajuda humanitària als damnificats en ciutats convertides en verdaders cementiris. ONGs internacionals i la ONU aixequen campaments per assistir als milers de veïns a la costa del Carib veneçolà més afectada i destruïda pel doble sisme de fa una setmana. Les 8 i 13 minuts, més temes, perquè avui divendres es reprenen al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell les declaracions dels testimonis del cas Antic, en què s'investiga com a homicidi la mort en una caiguda a Collbató del fundador de Mango. Ara testificaran les filles del difunt, Sara i Judit Antic, que també són germanes del principal investigat per aquest cas, el primogènit, Jonathan Antic, i un psiquiatre que va visitar el magnat. La ronda d'intervencions començarà a 9:45 del matí. Aquest serà el primer cop que les filles declaren en seu judici per aquesta causa, després d'haver-ho fet ja davant dels Mossos. S'espera que ratifiquin la declaració que van fer aleshores, quan van defensar una bona relació entre Isaac Andic i el seu fill, Jonathan. La declaració de la germana Sandic xoca d'aquesta manera amb la tesi de la jutgessa instructora del cas, que planteja una relació tensa entre pare i fill per motius econòmics. Sara i Judit Antic asseguren que tots tres fills estaven assabentats de les intencions del seu pare de crear una fundació en part del seu patrimoni i que compartien aquesta decisió. De fet, expliquen que el pare els havia dit que en serien els patrons. Una dona i una de les seves filles ha estat assassinades a Alacant. Atenció, perquè la Guàrdia Civil investiga el pare com a autor d'aquest crim. L'home ha estat hospitalitzat amb ferides d'arma blanca, igual que una altra de les filles de la parella. Els fets han passat a la partida del Fenollar, al terme d'Alacant. Els agents han rebut l'avís ahir al telèfon d'emergències al voltant de 7:45 del vespre. En arribar les patrulles que s'han desplaçat ja han trobat les dues dones mortes i els dos ferits que han estat traslladats a un centre hospitalari. La investigació continua oberta. Un apunt d'última hora, perquè el Servei Català del Trànsit informa que ahir es va registrar un sinistre viari mortal en un camí de la partida de Fontvella, al municipi de les Borges Blanques, a les Garrigues. Per causes que encara s'estan investigant, el conductor d'un tractor va sortir de la via, va volcar i va morir. Es tracta d'un home de 70 anys i veí de les Borges Blanques. Temperatura de 23 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Fresca amb nosaltres. Fórmula Matí fins la una del migdia. Estic amb tu, eh?
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
0: Mafalda Cardenal és una cantant que es va fer molt popular a les xarxes socials per les seves cançons pop íntimes i molt centrades en emocions, adolescents i relacions. Creo que te quiero és una de les seves cançons més conegudes. Parla d'aquell moment confús en què comences a sentir alguna cosa per algú.
6: Quiero porque

0: casa de ratón.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Dos quarts de nou del matí, anem a la previsió del temps, perquè la baixada de temperatures no arribarà, eh? Perquè estem entre dues onades de calor. Aprofitem aquesta breu treva, aquesta baixada de temperatures que ha estat evident des que ha començat el mes de juliol a gran part del país, sobretot de nit. Avui a primera hora tornem a tenir un ambient de luxe, amb mínimes que han baixat dels 15 graus en punts de l'interior i dels 10 al Pirineu. Només s'han tornat a registrar mínimes tropicals a la costa, a l'Ebre i a l'Empordà, fins i tot alguna a la torri de l'Empordà a causa de la tramuntana rescalfada. Tot plegat després que ahir la calor fos moderada, amb l'excepció del prelitoral central i sud del Camp de Tarragona i de l'interior nord-est, on el vent rescalfat va fer enfilar els termòmetres fins als 35 o 36 graus, localment més. Destaquem, per exemple, els 37,5 d'Aldover a la Ribera d'Ebre, els més de 36 de màxima de Sant Salvador de Guardiola, Tarragona i Cambrils, o els 35 de Terrassa al Vallès Occidental. Per aquesta lleu treva que ens està donant les temperatures no durarà gaire, ja que a partir del cap de setmana i durant la setmana vinent la calor tornarà a disparar-se i a ser extrema, quan encara no ens havíem recuperat de l'episodi anterior. El Meteocat ja emès un preavís per la segona onada de calor del poc que portem d'estiu, des de diumenge fins almenys dimecres de la setmana que ve. Avui les temperatures pujaran una mica més, tant de dia com de nit. Tot i això, hem tornat a dormir molt bé a la majoria de comarques, amb mínimes tropicals concentrades només a la costa, així com a l'Empordà, per l'efecte que dèiem de la tramuntana rescalfada, on s'ha produït alguna mínima tòrrida local. La majoria de màximes es mouran entre els 31 i els 36 graus, però cap a ponent, i la Vall de l'Ebre ja se situaran entre els 36 i 38, amb potser algun cas de 39. Quedaran per sota dels 30 encara al Pirineu. El Meteocat també manté l'alerta activada per calor diurna entre el Garraf i el Montsià, on es podrien tornar a assolir o a superar els 35 graus. Un dia càlid i de ple estiu, però lluny encara dels extrems de l'onada de calor, tot plegat encara amb vent del nord, als extrems, tot i que a la tarda només quedarà la tramuntana a l'Empordà. El sol radiant dominarà sense excepcions a tot el país. Doncs estem a l'espera d'aquesta onada de calor. Dissabte les temperatures es mantindran semblants a les d'avui o pujaran lleugerament, però serà a partir de diumenge, eh?, que el mercuri es dispararà de valent. Esperem què passa. De moment tenim 23 graus a l'exterior dels nostres estudis a Abrera i anem a recordar cançons. Aquest és el Ginza, la versió remix, eh? J Balvin, Yandel, Farruko, Nicky Jam, De La Ghetto, Daddy Yankee, Zion y Arcángel.
1: Pasó, parcero.
2: Aquí estamos lo que mandamos, ¿viste?
1: Come on.
2: Capiche. Ginza. Toma.

0: marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Amb la cançó Rota, Malú parla d'un empoderament personal de superar una relació que feia mal i aprendre a estar bé amb una mateixa.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Després de Lola Índigo i Lucho RK, el batxatón de la L, tornem amb més cançons, eh? Més temes. La L, per cert, fa referència a les inicials dels dos artistes, Lola i Lucho, eh? Ara arriba Manu Tenorio. ¿Cómo te pido perdón?

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera, de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuació i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. Els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió del doble terratrèmol en el marc dels mecanismes europeus de protecció civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi aquest dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pels terratrèmols s'eleva a 27, segons el Ministeri d'Exteriors. A més, continuen desaparegudes 137 persones de nacionalitat espanyola i 11 han estat localitzades sota les runes. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar unes 3.000 persones, més de la meitat, residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'Equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants a l'Avinguda Gaudí en un acte multitudinari que va plegar 50.000 persones entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte amb una contrarellotge per equips amb inici i final a Barcelona. Això comportarà afectacions importants a la mobilitat, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Les restriccions continuaran diumenge amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona que afectaran el corredor del litoral i dilluns amb la sortida des de Granollers cap a Anglès, ja en direcció a França. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I també en esports, Espanya ja és a vuitens de finals del Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700. Pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura màximes que podrien tornar a arribar als 38 graus a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font, al parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge a aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
0: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts de que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
4: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
6: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindran que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
4: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
7: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
4: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba des de l'Ajuntament d'Abrera, ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Les 9 i 8 minuts, recordin que la Guàrdia Civil està investigant la mort d'una dona i una de les seves filles al Fenollà, a Alacant, a mans, presumptament, del pare. La Guàrdia Civil ha detingut l'home, que ara es troba hospitalitzat per ferides d'arma blanca, i investiga els fets com un possible cas de violència masclista. Lola Tuduri, Echarnos de Menos, y Manuel Turizo, Maluma, Apambichao.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Tornen Los Enemigos. És un dels temes del retorn recent de Los Enemigos després de molts anys i forma part de la nova etapa amb el disc Canciones Chulas. Escoltem Miss Dinamarca.

0: Santos i Melen amb Pégate Guaya. Vaya a nosaltres aquest estiu. Bon dia.
1: Tot Crem Music.
2: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Dos quarts de deu. Continuen les testificacions pel cas Andic amb les filles del fundador de Mango i un psiquiatre. S'espera que Sara i Judit Andic ratifiquin la declaració que van fer a comissaria en què van negar una mala relació amb Isaac Andic i el seu fill i principal investigat, el Jonathan. Recordant èxits d'un estiu passat, això és molt ballable, dona energia, Daddy Yankee, Shaki Shaki.
1: Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic.

0: Per cert, última hora, els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han tancat un acord i han desconvocat les vagues previstes per aquest juliol. Les aturades de 24 hores havien de començar aquest divendres i continuar durant 8 jornades més, els divendres i els caps de setmana de juliol. Doncs bé, l'última hora és que s'ha desconvocat, han arribat a un acord i han desconvocat les vagues previstes per aquest mes.
1: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Aquesta cançó de Lunay, Ojalá, parla d'un amor intens, també del desig que la relació duri per sempre, amb el típic estil romàntic de Lunay, fins aquesta atracció i sentiments profunds.

0: Peluso Ángel és un dels seus temes més recents dins de la seva etapa més experimental, amb una estètica molt visual i barreja de pop alternatiu, electrònica suau. Aquesta és la versió Club Version amb Big Clip.
1: Aquest estiu... Ràdio Obrera.
2: Ràdio Obrera.
0: Digue-m'ho tu. Mariona Escola, sonant a

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: El tema de Narea B, Ja no me llamas, parla d'una relació que s'ha refredat o una persona que ja no respon a trucades ni missatges. El típic ghosting emocional.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Tot i l'actuació del SEM, el jove ha acabat morint. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha dit que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes. La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors del crim. La Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7, l'AP2, en un context de congestió i sinistralitat creixent a l'AP7. De fet, a hores d'ara en mobilitat hi ha afectacions que es concentren sobretot a l'àrea de Barcelona. En concret, a l'AP7 hi ha trànsit dens entre Barberà del Vallès en sentit Tarragona i un carril tallat per avaria entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Girona. També hi ha retencions a la B10, trànsit dens a la B20, a la C58 i cues a la C59 a Caldes de Montbui. A Girona està tallada la G660 entre la Bisbal de l'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribin dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts per terratrèmol s'eleva a 29, segons el Ministeri d'Exterior. I segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sinistre ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema sense control des d'ahir a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. L'incendi ha obligat a evacuar més de 3.000 persones, més de la meitat residents en càmpings de la zona. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026. Sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire al govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. I Barcelona ha donat la benvinguda al Tour de França amb la presentació dels 23 equips participants. Ho ha fet a l'Avinguda Gaudí i van aplegar més de 50.000 persones. L'arrencada oficial de la cursa serà demà dissabte. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que avui poden tornar a arribar als 38 graus a la plana de Lleida. Se situaran per sobre dels 35 a l'interior. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
2: Abrera Informació, Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8, i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
2: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
3: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anir a la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui sóc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys, i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i Radio Abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Divendres, que és 3 de juliol, l'escultor Jaume Plensa ha cedit temporalment l'obra Yolandita al Museu Pau Casals del Vendrell, que es podrà veure als jardins del centre durant el període de commemoració del 150è aniversari ja del naixement de Pau Casals, fins al desembre de 2027. Marlon, a Chico, i després, Gil Moliner, Nuestro Jardín.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Aquesta cançó que escoltarem de Marta Santos ja la va cantar Alejandro Sanz l'any 2003 dins del seu disc No és lo mismo. Doncs dins d'aquest àlbum va cantar aquesta cançó Regálame la silla donde te esperé, que ara escoltem amb la veu de Marta Santos.

0: Un apunt que acabem de conèixer. Mobilitzades ara mateix 15 dotacions de bombers, 12, també 3 aèries, per l'incendi de vegetació que s'ha produït a la Bisbal d'Empordà, a tocar de la carretera G660, que es troba tallada per seguretat, ja que hi ha molt de fum a la zona. És una última hora de bombers. Mobilitzada ara mateix 15 dotacions, són 12 terrestres i 3 aèries, per un incendi de vegetació que s'ha produït fa pocs minuts a la Bisbal d'Empordà, a tocar de la carretera G660, que es troba tallada per seguretat.
1: L'actualitat al moment. Fórmula Matí. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

Mai t'ho he dit, la banda Ningú, sentiments que sovint doncs, no ens atrevim a expressar, del que queda per dir en una relació i de les emocions guardades en silenci.

Hem arribat a 2:15 d'aquest matí. Matí ja del divendres 3 de juliol. Recorda que si tens una empresa, vols promocionar un producte, és la millor opció anunciar-se aquí en aquesta emissora. Escriu a publicitat@radioebrera.cat i ens posarem en contacte amb tu. Cançons del record d'estius passats, recordant La Fila, amb les veus de Don Omar, Charlene i Maluma.

0: Recordin que s'han mobilitzat 15 dotacions als bombers, 12 terrestres i 3 aèries per l'incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà, a tocar de la carretera J660. Tenim última hora, perquè des de Protecció Civil s'acaba d'activar l'alerta del Pla Infocat i es demana confinar la població a la zona del barri de Sant de Pol, ara sí, i la zona de la casa de colònies Pou de Glaç per l'incendi a la Bisbal d'Empordà. Si ets a la zona, diuen que tanquis portes i finestres.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Pendents d'aquest nou incendi.

0: interpretació, podem denominar-la així, d'un clàssic molt conegut. És un tema que van cantar els Gypsy Kings l'any 1987 i que inclou Niña Pastori en aquest disc Color Fania. Bamboleo.
1: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.

0: aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: Anem a escoltar la versió remix del tema de Nino Vargas, Algo Bonito. Ara amb Omar Montes, Dani Wam i Kevencito el 13. La cançó manté el to romàntic i d'atracció del tema original.

0: La cançó parla d'una relació intensa que s'ha trencat amb molta nostàlgia i dolor. Mentires arriesgades, Melendi.
1: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu. Happy Holidays!
0: Continua confinada una casa de colònies amb 150 nens a la Bisbal d'Empordà per un incendi i els nens estan bé.
2: Bule, bule!
0: Bullerengue, poco mocho. Ballarem intensament cap a les 11 del matí. Moment de la info.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona demanant a la població que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen en el foc amb 15 dotacions, 3 de les quals aèries. La J-660 està tallada per seguretat a causa del fum. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la AP7 i la AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, sobretot a la AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i està previst que arribin demà a Madrid i abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I Catalunya té pressupostos per aquest 2026, sumen prop de 50.000 milions d'euros i són els primers aprovats des de 2023. El suport dels socis d'investidura als comptes fa agafar aire el govern en minoria de Salvador Illa a l'equador de la legislatura. En esports, Espanya ja és a 8ens de final pel Mundial després de golejar Àustria per 3-0 als 700 i pel que fa al temps s'espera un nou repunt de la temperatura amb màximes que avui tornaran a superar els 37 o 38 a la Plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de 3 rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Aquesta setmana, des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors i premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent del Rabató, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se en la tasca de suport als monitors i monitores del lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Així, al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitoratge de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives al jovent del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
4: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
5: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria i ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: És divendres 3 de juliol, això és Fórmula Matí, 27 graus. Per cert que la xifra de morts, ferits i desapareguts pel doble terratrèmol que va sacsejar a Venezuela la setmana passada continua pujant. Segons l'últim recompte, ja són 2.595 persones mortes, 12.400 ferides. El Ministeri d'Exterior espanyol també ha actualitzat el balanç de víctimes espanyoles, 29 morts i 154 desapareguts. Ara, Max Navarro, inigualable, i Osuna, millor de antes.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: El Virolai és l'himne tradicional dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Doncs bé, els Obeses han fet aquesta versió. És un projecte pensat per unir tradició catalana més rock simfònic modern.

0: Aquí tenim a Mau i Riqui Amapola, parla d'una trobada intensa i inesperada. Amb una persona que et captiva.
1: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.

Dos quarts de 12 del matí. Recordo que hi ha un incendi a la Bisbal d'Empordà que obliga a confinar el barri de Sant Pol i una casa de colònies. Ara anem a recordar a un duo, Alexis i Fido, arriben des de Puerto Rico, van ser pioners al reggaeton des dels anys 2000, coneguts com los reyes del perreo, i anem a recordar un dels seus èxits de l'estiu, Tu me das energía, cançó del passat, Alexis i Fido.

Triunfo 2025, Sin Miedo a Caer. Seguim compartint l'estiu des de Fórmula Matí, això és Ràdio Abrera, és divendres, és 3 de juliol. El termòmetre que marca 28 graus és un

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Vols anunciar la teva botiga? Una empresa? Aquí amb nosaltres? Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Alguien aquí. Miguel Bueno.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: fresc i estiuenc. Parla d'ambició, èxit, confiança, actitud positiva i una barreja d'entre ego i reflexió personal. Pujoli i Lluc. Checks.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
0: Un altre cop, Miqui Núñez.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Un incendi de vegetació a la Bisbal d'Empordà afecta la zona de Sant Pol i l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, que estan confinats de manera preventiva. En té la darrera hora, des de Televisió de Costa Brava, l'Alba Pairet. Alba, bon dia, què ens pots explicar?
2: Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi treballen 24 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. L'incendi, segons els bombers, evoluciona contínuament pel vent i provoca focus secundaris. Com explicaves, doncs, aquest matí s'ha enviat a l'alerta de protecció civil per l'incendi a la Bisbal per demanar el confinament a la zona del barri de Sant Pol i la casa de colònies Pou del Glaç, on hi ha els nens i nenes que estan en aquesta casa de colònies, i des de l'Ajuntament ens expliquen que tots estan bé i s'estan coordinant amb els bombers per aquest incendi, i a més, doncs, també, si cal, podrien allotjament si fes falta.
1: Alba Pairet, gràcies. Per aquesta darrera hora n'anirem informant els propers butlletins. Adéu-siau.
2: Moltes gràcies.
1: I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al Parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i demana contundència contra tinença d'armes i tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Policia Nacional ha desarticulat una trama de suplantació d'identitat per afavorir l'accés al mercat laboral de dones migrants en situació irregular. L'operatiu s'ha saldat amb 5 dones detingudes, 4 a Barcelona i una a Lleida. Segons la investigació, dones amb permís de residència i feina formalitzaven contractes com a cuidadores de gent gran, però després que anava realment als domicilis eren algunes altres dones en situació irregular. La investigació va començar rund d'un avís d'inspecció de treball. Alguna de les persones ateses eren gent gran, vulnerable i, en alguns casos, malalts d'Alzheimer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa manera de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona, i per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
6: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui.
4: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
7: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
4: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
8: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
4: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Dotze i vuit minuts. Recordeu que el Meteocat emet avisos de perill per la nova onada de calor entre diumenge i dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que les temperatures podrien superar els 40 graus a punts de la Plana de Lleida i els 35 a la resta de la Depressió Central i Prepirineu. Ara tenim a Abrera 29 graus. És divendres encara, i Raúl, tu me das la vuelta, i després Miquel Bizar, Cumbia Negra.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Perdona mi amor. La cançó forma part de l'etapa actual d'Omar Montes, ara amb Chillo i Fernández.
7: Esta llamada está siendo efectuada desde una prisión federal.

la calor entre aquest diumenge i com a mínim dimecres, en dilluns i dimarts, els dies àlgids. S'espera que la temperatura màxima superi els 40 graus a punts de la plana de Lleida i que estigui per sobre la 35 a la resta de la depressió central i també del Prepirineu. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya. És a dir, que seran nits tropicals i fins i tot tornaran a quedar per sobre dels 25 en alguns punts del litoral i del prelitoral, el que es coneix com a nits tòrrides. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Anem a refrescar aquest ambient, encara que la gran onada de calor, la segona que portem d'aquest estiu, arribaria a partir de diumenge. Ara tenim a Abrera 30 graus. Anem a recordar cançons d'estiu. Ricky Martin, Jotuel, l'amor.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal d'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la Casa de Colònies Pou de Glaç. A la Casa de Colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera G660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris. Ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també ha demanat el suport d'avions amfibi. Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir-ne els autors. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per l'ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i també repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com ara la P7 o la P2 en un context de congestió i sinistralitat creixent com ara el de la P7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i preveu que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmol s'eleva a 29. Les últimes dades a Veneçuela sobre el doble sisme han deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I pel que fa al temps, s'espera un nou repunt de la temperatura, màximes que tornaran a arribar als 38 graus a la plana de Lleida, a la Conca de Tremp i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteigs de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
0: Abrera.

0: Informació. Educació.
1: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8. El curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims, i corresponent a la totalitat del curs.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
1: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anirà la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre cada diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui sóc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, La tienda de los recuerdos, per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys, i diumenge 5 de juliol, a la mateixa hora, la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i Radio Abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Un incendi obliga a confinar la zona de Sant Pol, a la Bisbal de l'Empordà, diverses masies situades al sud del municipi i també l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç. A la casa de colònies hi ha uns 150 infants que es troben bé. Protecció Civil ha enviat una alerta als telèfons mòbils de la zona demanant a la població que es confini i que tanqui portes i finestres. Els bombers treballen amb 45 dotacions, 10 de les quals aèries, en un incendi que crema a tocar de la carretera GI-660, que està totalment tallada entre Calonge i la Bisbal d'Empordà pel fum. La tramuntana complica les tasques d'extinció perquè genera focus secundaris i ara la prioritat dels bombers és evitar que s'obri el flanc esquerre del foc i també han demanat el suport d'avions amfibis. A hores d'ara, Protecció Civil manté activat l'Infocat en fase d'alerta. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un jove de 15 anys aquesta passada nit al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han passat al parc de la Pegaso, on, segons alguns testimonis, un grup de joves armats, alguns també amb matxets, haurien disparat contra el menor i haurien fugit. Els primers indicis apunten a que es podria tractar d'un enfrontament entre bandes. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat consternació pels fets i ha demanat contundència contra la tinença d'armes i el tràfic de drogues. L'escoltem.
3: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
2: La investigació està sota secret d'actuacions i la policia treballa per identificar i detenir els autors del crim. I la Generalitat obre la porta a recuperar els peatges en carreteres d'alta capacitat d'aquí a 2 o 3 anys. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, defensa que un sistema de pagament per ús ajudaria a finançar el manteniment de la xarxa i a repartir millor el trànsit, sobretot de camions. La proposta afectaria vies com l'AP7 i l'AP2 en un context de congestió i sinistralitat creixent, especialment a l'AP7. I els bombers de la Generalitat tornen aquest cap de setmana de Veneçuela després de finalitzar la missió pel doble terratrèmol en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. L'expedició ha estat revisant infraestructures i edificis crítics i és previst que arribi dissabte al matí a Madrid abans de tornar cap a Catalunya. El balanç d'espanyols morts pel terratrèmols a hores d'ara s'eleva a 29 segons el Ministeri d'Exteriors. Segons les últimes dades de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de 3 rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveu haurà més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, l'ocasió es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Aquesta setmana, des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors i premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent del Rabató, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se en la tasca de suport als monitors i monitores del lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Així, al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitoratge del lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives al jovent del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
4: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
5: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu. per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera
5: i sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Perdis.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el casal de la gent gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'amplia el confinament a 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació declarat aquest matí a Sant Antoni de Calonge. Són Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal de l'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. I és que la tramuntana que bufa la zona està complicant molt les tasques d'extinció i multiplica els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des de municipis propers i estem per la proximitat del foc al massís de les Gavarres. A més, és que hi ha 3 incendis que cremen ara mateix al Baix Empordà. A l'extinció del foc treballen una 60 de dotacions de bombers. Escoltem el cap d'operacions, Ferran García.
3: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. I que estigui fora de la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no es puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
2: Una altra notícia destacada d'avui, aquest menor de 15 anys mort de 13 aquesta nit a Barcelona, que ha esdevingut la 7a víctima mortal per armes de foc a Catalunya aquest any, una xifra que iguala el registre de tot l'any passat. Un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves al parc de la Pegaso de Barcelona. Els atacants han fugit i quan han arribat els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. La principal hipòtesi és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculats al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Josep Lluís Trapero és el director general dels Mossos.
4: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, has deixat la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
2: I crida la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És un projecte que es diu Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través de rellotges intel·ligents. I aquesta nit actua a Barcelona Van Morrison, ho fa dins la 58a edició del Festival Jazz Barcelona, als 81 anys i després de més de 60 de carrera. El conegut com el Lleó de Belfast presenta el seu darrer disc, Somebody Try to Sell Me a Bridge.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
6: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, el qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no? Doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, que serà un gran projecte i que convidarà a tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
0: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pues tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
5: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
5: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica. L'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez Reserva, amb la Desire Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
6: Muchísimas felicidades, Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segunda. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que lo curéis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
7: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
5: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base, destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Frasquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
2: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts, si estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa, i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
1: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà, Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Gran Depart. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
3: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la Bibliopiscina per aquesta setmana és la següent. Divendres 3 de juliol, de 5 a 2 quarts de 6, lectura en veu alta, la tenda de recuerdos, tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, jocs dirigits al Pont Cooperatiu, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 5 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, jocs dirigits, la cadira cooperativa, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: És clar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció de l'incendi de la Bisbal de l'Empordà. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control. Està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent.
2: Hem de confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs doni funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
1: El president ha demanat als ciutadans confinats que facin cas estricte de les recomanacions de Protecció Civil i Bombers i els de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, que evitin els desplaçaments en aquesta zona. Els bombers alerten que és importantíssim tancar el flanc dret de l'incendi per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinades 225 unitats de bombers. La investigació apunta a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Jaume Bosch és cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals.
3: Sí, des d'agents rurals hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
1: I s'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició de bombers de la Generalitat un cop finalitzada la missió en el marc del mecanisme europeu de protecció civil. I tres ferits per l'accident de l'autobús de dimecres a Lleida continuen ingressats a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova. Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el dia d'avui. Darrer punt, Caldes de Montbui engega aquest cap de setmana l'Escaldàdium, una de les festes més singulars de Catalunya. S'inaugura la botiga oficial i la primera fase de la festa de foc i aigua amb el Temple d'Àrium de demà.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'Avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de Totu, del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se a la tasca de suport als monitors i monitores de lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitor o monitora de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives als i les joves del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf arorenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu, pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendent de l'incendi que crema a les Gavarres. Els bombers alerten que és molt important tancar el franc dret de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret a la banda de Santa Cristina perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
2: Hem activat una mobilització de bombers, diguéssim, també fora de guàrdia per acabar d'omplir els parcs que ens quedin buits, perquè venen bombers de tot Catalunya, i també hem demanat reforç de la UME, no tant per poder fer front directament a aquest incendi, que ho aprofitarem, òbviament, sinó perquè davant d'una simultaneïtat puguem reaccionar ràpidament i tenir més efectius. És a dir, ens estem anticipant molt el que puguem tenir al llarg del dia avui.
1: Ho sentíem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat ajuda a la UME a petició de Protecció Civil. Més d'un centenar de persones estan desallotjades pendents de l'evolució amb un espai que s'ha habilitat a Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i ha destinats 225 bombers. El foc ha entrat de ple a les Gavarres, crema sense control i, segons els bombers, és un incendi de sisena generació amb una creació d'un pirocúmul violent. El govern ha escalat el pla perquè sentíem també, com deia, hi ha simultaneïtat de dos incendis a la Bisbal de l'Empordà i a Vilademuls al Pla de l'Estany. Protecció Civil recorda, demana que es posposin els desplaçaments en aquesta zona, el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany, sobretot des de l'àrea de Barcelona. I el Departament de Salut té com a objectiu escurçar com a màxim en 60 dies el temps d'espera per aconseguir la valoració del grau de dependència a Catalunya a finals de l'any que ve. Ara és entre 400 i 1.000 dies. Una prova pilot que s'ha fet a Vic ha donat molt bons resultats i s'han aconseguit valoracions de dependència en 45. Està previst que el setembre s'estengui a tots els centres de salut integral de referència. I 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat. Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny, després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats, el dia 30, estan investigats per un presumpte delicte d'exercici de drets fonamentals i un de lleu de lesions. I han passat a la Fiscalia de Menors. I tot està a punt per la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció en concerts com de Doctor Prats, els Amics de les Arts Bus, els Catàrrecs i la Ludwig Bank.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera impulsen un programa de futbol adaptat per promoure l'envelliment actiu. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i el president de l'Agrupació Esportiva Abrera, Alonso Blanco, han signat aquest dijous 2 de juliol el conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un programa de promoció del futbol adaptat adreçat principalment a persones majors de 60 anys. També han assistit la regidora de Gent Gran, Júlia Mirto, i el cap del Servei d'Esports i Benestar, Gerard Franc. Amb aquest acord, l'Ajuntament i l'entitat esportiva refermen el seu compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats. Sentim en declaracions a Ràdio Abrera l'alcalde Jesús Navarro i el president de l'AE Abrera, Alonso Blanco.
4: Molt content d'aquest projecte Futbol Més 60, el qual encetarem a partir de setembre, que estem engestint completament amb la iniciativa de poder, no, doncs oferir al col·lectiu de la gent gran d'Abrera l'esport de futbol, tot el que això implica i les seves instal·lacions, però sobretot amb el convenciment que les construccions amb el club esportiu d'Abrera fa una aliança estratègica molt important. Estem molt contents d'aquesta nova sinergia amb la regidoria de gent gran, regidoria d'esports, que tots dos fan que millori la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. Tenim moltes ganes de poder-lo practicar, de poder veure els entrenaments, de poder veure la dinàmica d'aquesta nova iniciativa i, com sempre diem, estem preparats per fer nous projectes que s'encabeixin dintre de la vida ordinària i diària dels nostres veïns i veïnes per tal de millorar la seva qualitat de vida. Sí, que serà un gran projecte i que convidaran tothom a que s'apunti i a que el provin, que de ben segur que els agradarà molt.
5: Des de hace un mes nos reunimos con Deportes, me propusieron este tema, a mí me pareció muy correcto. Creemos que es como un aprovechamiento de unas instalaciones que hay allí para que tenga actividad todo el pueblo, no solo chavales jóvenes, sino personas mayores. Y aprovechando que había este deporte y tal, pues bueno, vamos a intentarlo, a ver. Ya se aumentó en su día con el fútbol femenino, pues tenemos un equipo de amateurs, bueno, de amateurs, de veteranas, desde hace ya 2 años. Cada vez aumenta más, con lo cual están muy contentos por ampliar el margen de edad de estos deportistas. Al principio les gustará, se apuntarán para probar. La clave será cuando las normas se adapten a ellos y les guste. Hemos de adaptar unas normas para que ellos puedan hacerlo y que se diviertan. Esa será la clave. Si lo hacemos, la gente se apuntará y mucha gente que por las mañanas no sabe qué hacer y seguramente vendría. Pero la clave está en eso, hacerlos de una diversión para ellos.
3: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Mitjançant aquest conveni, l'Ajuntament d'Abrera facilitarà gratuïtament els espais esportius municipals necessaris per al desenvolupament de l'activitat, aportarà el material esportiu disponible i donarà suport a la difusió del programa a través dels canals municipals. Per la seva banda, l'Agrupació Esportiva Abrera assumirà l'organització i execució del projecte, aportant el personal tècnic necessari i garantint el caràcter social, inclusiu i no competitiu de l'activitat. Aquest nou projecte s'emmarca en les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
3: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica. L'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez, reserva, amb la Desire Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
4: Muchísimas felicidades, Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segunda. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curéis muchísimo. A todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Y estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
6: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras. Y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
3: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base, destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Frasquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Dels 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi a la Bisbal de l'Empordà que afecta les Gavarres. Crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a la zona per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
1: Els bombers se centren en tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal per evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres. Així ho ha indicat als mitjans David Borrell, inspector en cap dels bombers, que ha assegurat que volen prioritzar el flanc dret perquè se'ls complicarà moltíssim les feines d'extinció dissabte quan entri la marinada.
3: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, i podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
1: L'incendi afecta ja una superfície de 750 hectàrees i hi ha destinats 225 bombers de la Generalitat. Tot sembla apunta a la investigació a l'ús indegut d'una radial a peu de carretera com a origen del foc. Interior demana al públic del Tour de França que porti provisions d'aigua, protecció solar, calçat i roba adequada per afrontar la calor, aquestes altes temperatures, especialment diumenge davant la onada de calor. El pas del Tour per Catalunya provocarà aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. Demà prevista aquesta contrarrellotge. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per la nova onada de calor d'aquest diumenge, que actuarà i estarà vigent com a mínim fins dimecres. Els dies àlgids seran dilluns i dimarts. La causa de la calorada serà l'arribada d'una nova massa d'aire càlid procedent, en aquest cas del nord d'Àfrica, que ens portarà temperatura superior als 40 graus.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'Hotel d'Entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: Un estiu més, des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera, es posa a l'abast de totes i tots els usuaris i usuàries de la piscina municipal d'estiu al servei de Bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, a banda de presentacions de llibres a càrrecs dels seus autors i autores. Aquesta temporada, la Bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa, dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per un major confort climàtic en l'equipament. Enguany es podrà gaudir del servei fins al divendres 31 de juliol de 2026 inclòs, de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la Bibliopiscina per aquesta setmana és la següent. Divendres 3 de juliol, de 5 a 2 quarts de 6, lectura en veu alta, la tienda de recuerdos, tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, jocs dirigits al pont cooperatiu, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 5 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, jocs dirigits, la cadira cooperativa, infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: It's not simply a question of getting hot, but a matter of how much heat you can take.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que crema des d'un quart de 10 de matí a la Bisbal avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees segons agents rurals. Hi ha 4 ordres de confinament actives i més de 200 bombers i una dotzena de mitjans aeris treballant. El president de la Generalitat ha demanat ajuda a la UME perquè aquesta unitat de l'exèrcit participi en l'extinció. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un piocúmul violent. David Borrell, inspector en cap dels bombers, ha indicat que els esforços se centren a tancar el flanc dret perquè s'espera que giri el vent.
3: I el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i per tant la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
2: Ja ho sentíem, a més Protecció Civil, recordem, ha demanat que es posposin els desplaçaments als Baix Empordà, al Gironès i al Pla de l'Estany. Dos notícies més relacionades amb incendis. Una és que l'incendi que afecta de vegetació a Vilabenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany, està estabilitzat, els mitjans aeris ja s'estan retirant de la zona, i que els Mossos d'Esquadra han detingut l'operari de l'empresa que feia treballs amb la radial que haurien provocat suposadament l'incendi a la Bisbal. L'home treballava amb aquesta eina a la carretera en una zona on estava específicament prohibit fer-ho, mentre aquesta zona es troba sota nivell 3 del Pla Alfa. S'espera que les properes hores aquesta persona passi a disposició judicial. Més qüestions. Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Actualment, els prematurs extrems sobreviuen entre un 25 i un 75% i la majoria d'enfrontar seqüeles tota la vida. Aviat tot plegat podria canviar gràcies a aquest estudi amb una placenta artificial. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena per no haver rebut l'autorització del govern d'Aragó. El museu no ha rebut llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir. El museu va traslladar la setmana passada per carta al govern d'Aragó que iniciaria el desmuntatge el proper dilluns, dia 6.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost, amb dos inclosos. Així, el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà de Brera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que ha suport a l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de totu del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Joventut.
4: Des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors, premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se a la tasca de suport als monitors i monitores de lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitor o monitora de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives als i les joves del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf arorenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria, ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
5: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau. Que no em sé el camí.

Buscant-te sense resposta. Vaig de festa en festa buscant-te i no t'he trobat. Tinc un pressentiment que em ronda el cap. L'aigua del golfet amb això el col·locat. Però això no feia veure't al meu costat. Vaig de festa...

Ràdio Obrera. Ràdio.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
1: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
3: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
4: però l'alarma segueix sonant.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una.

L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal d'Empordà avança sense control per les Gavarres i afecta una superfície perimetrada de 1.280 hectàrees. Segons els bombers, es tracta d'un incendi de sisena generació amb la creació d'un pirocúmul violent de 5 quilòmetres. El president Salvador Illa ha demanat ajuda a la UME de l'exèrcit espanyol per apagar l'incendi i s'han confinat 7 municipis. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha tornat a insistir en evitar desplaçaments a la zona per raons de seguretat i per facilitar les tasques d'extinció.
2: Deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus.
1: Els bombers se centren a tancar el flanc dret de l'incendi de la Bisbal d'Empordà per evitar l'afectació potencial a les 10.000 hectàrees de les Gavarres. Mentre els bombers han demanat el confinament de l'urbanització La Balconada de Sant Vicenç de Castellet al Bages per un incendi de vegetació en el terme municipal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar a la població que es confini. Els bombers treballen en 17 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris per estabilitzar-lo a l'avís des de les 6 de la tarda. I un home de 70 anys de nacionalitat xinesa i un altre de 37 de nacionalitat romanesa mor ofegats aquesta tarda. El primer a la platja de Llevant de Cunit i el segon a la call a la cala, perdó, Justell de l'Hospitalet de l'Infant. El primer succés ha tingut lloc cap a 3:45 i el banyista s'ha desmanyat mentre entrava a l'aigua. El segon ha passat a 6:15 i els socorristes l'han tret encara inconscient. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, hi ha hagut 8 morts d'aquest tipus a les platges catalanes. I la Guàrdia Urbana de Balaguer ha comunicat el seu malestar rendent incompliment de millores laborals per part del consistori i han fet un ultimàtum abans de mobilitzar-se. Entre les reclamacions hi ha un augment de salaris, han sol·licitat perquè diuen els agents estarien complint tasques descompensades des que va tancar i obrir el consistori a regular el trànsit i aquesta exigència també va relacionada amb un augment de la plantilla, són 9 agents i volen arribar fins als 20. I aquest dilluns comencen les obres de climatització de les escoles Bressol municipals de Badalona, una actuació que durarà 3 mesos i s'iniciarà amb la Relet Relet. Es tracta de 25 escoles on també es treballarà amb les obres i suposa una inversió de 500.000 d'euros.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal de la Bisbal avança sense control i ja afecta una superfície de més de 2.000 hectàrees. Segons els agents rurals, el 95% d'aquestes són forestals i el 97% al massís de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat treballaran tota la nit en 400 efectius, els que s'hi afegiran, els de la UME amb 100 més. Es mantenen confinats 7 municipis. L'objectiu dels bombers és estabilitzar el flanc dret les properes hores i confien que durant la nit les condicions seran favorables. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Tota la nit es preveu doncs, treballar, sobretot bombers té un objectiu que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això.
1: Volen evitar l'afectació potencial de 10.000 hectàrees a la zona de les Gavarres, sobretot de cara a demà a la tarda, tenint en compte el canvi de vent cap a Marinada. David Borrell és inspector en cap dels bombers.
3: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i per tant la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i per tant aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
1: Protecció Civil, recordem, recomana evitar els desplaçaments a la zona. El president de la Generalitat està previst que es desplaci demà al centre de comandament d'aquest incendi. D'altra banda, els Mossos han detingut l'operari de l'empresa que treballava amb una serra radial que presumptament hauria provocat l'incendi amb una guspira a peu de carretera. L'home feia tasques de manteniment amb aquesta eina quan estava prohibit, ja que estem a nivell 3 del Pla Alfa. Tot plegat mentre el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de perill per una nova onada de calor des de diumenge i fins dimecres. Els dies crítics seran dilluns i dimarts. Es poden arribar a superar temperatures de 40 graus a la plana de Lleida i per sobre de 35 a la resta. A més, a les nits poden arribar a superar els 25 graus. I amb tot plegat, encara afegim, comença amb el Gran Depart del Tour de França, primera etapa a les 5 de la tarda de 19 quilòmetres i al vespre, darrer punt, que l'illa de Palafrugell té la 59a cantada d'havaneres. Aquest any sí, si tot va bé...
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.
4: Saludos cordiales de vuestro amigo Marcos Alonso. Hola a todos y a todas, tenemos una hora por delante con un montón de temazos que tengo preparados para ti. Esto se llama Power FM Radio. Saludos a todos los que están conectados en todas estas grandes emisoras que retransmiten, como siempre, como no, el Power FM Radio. Una de esas canciones que yo tengo marcadas con ese título que dice Déjà Vu, significa mucha calidad. Això es diu Don't Speak, ¿eh? Y ya puedes darle volumen a tu equipo de música. Bueno, ahora yo siempre digo, tienen una parada impresionante. Escúchala y disfrútala. ¡Saludos! Pierde gallina, te lo juro.

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué hora son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en...

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Hora 23.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Permanece en escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
1: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils. Everything fine, I still feel weird.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Si la calor no et deixa...

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, és la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Dope.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.